0: I una setmana més, sabeu com ens agrada la història i ens agrada compartir-la a les matinades d'Onda Cero Catalunya amb l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona nit.
0: Òscar, que vius en una zona que quan no et ve el papa passa el Tour de França. Ai. O saps? Si venen els extraterrestres, pararan per allà. Ens ho podràs explicar tu, sí, perquè tot passa allà.
1: I segurament davant de casa meva, davant del meu balcó.
0: Per això t'ho dic, per això t'ho dic.
1: És que jo ja no sé què fer, perquè la veritat és que segons senyors de Barcelona que organitzeu coses. A veure, lo del papa encara teniu un passe, però lo del Tour de França, aneu-vos en les bicicletes a Montjuïc, aneu-vos allà i teniu voltes.
0: Que així, si no, que així ho puc veure jo, així ho puc veure jo, clar, sí, sí.
1: O aneu a donar voltes a la Ciutadella, però no aneu aquí al centre de la ciutat a tocar els nassos, sí, no sé quantes línies d'autobús. Per exemple, ahir, el B23, sí, que puja per Independència, sí, pujava per passeig Sant Joan. 10 bueno, carrers de diferència.
0: Bueno, qui puja
1: a 10 carrers. Els veïns que haguessin d'agafar l'autobús pensarien, este es un mundo de locos.
0: Quin tour s'ha de donar per anar fins allà? Pues efectivament, efectivament. Sí, sí. Doncs en fi, això s'estudiarà...
1: Que vagin pedalejant.
0: Això s'estudiarà la història, de dir què passava, sí, que hi feien tants esdeveniments al centre de la ciutat. Però avui ens toca parlar d'altres moments de la història.
1: Doncs fixa-t'hi, en aquests macroevents, en aquestes grans reunions, per exemple, quan va venir el papa fa un mes i pico, o sí, aquests dies que tenim el Tour de França, clar, tots quan veiem el Tour de França per la tele, i quan hi ha això, el reavituallamiento, allà sí, veus tots els ciclistes allà menjant, agafant l'ampolla d'aigua, tirant l'ampolla d'aigua, es genera molta brossa.
0: Sí.
1: I quan va venir el papa es va generar moltíssima brossa al meu barri, clar. Tu imagina't que de sobte tinguéssim un Vesuvio aquí al costat,
0: sí,
1: Déu no ho vulgui, i que de sobte hagués tingut una erupció i Barcelona s'hagués enterrada en aquell moment concret.
0: Ostres.
1: Amb 4, 5, 8 metres de lava, de la pili i de tot tipus de restes volcàniques. I que els arqueòlegs de dintre de, no sé, 200 anys...
0: Haguessin dit, era una gent molt bruta.
1: Sí, haguessin dit, anem a investigar. I en lloc d'investigar els edificis, sí, que és l'habitual, les sí, restes d'edificis, imagina't que decideixes investigar no només restes d'edificis, runes, sinó també la brossa.
0: Que bo.
1: I dius,

Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló. The French are glad to die for love.

això, Víctor, també ha passat sempre aquí. Mira, aquí, des dels principis de TV3 es va fer un programa que es deia La Casa dels Famosos, i no era per conèixer la famosa, que també se li feia una entrevista, sinó perquè era allò que ens feia il·lusió veure en les cases cares, no? I com també passa

0: I m'imagino, Víctor, que aquí hi ha molt debat a tenir en compte. A veure, per on comencem?
1: Pues vamos a hacer las preguntitas de rigor, y es que nos narcotizamos con estas series que cubren nuestras ansias, como el que se pone unas gafas de realidad virtual.
0: Mm-hmm. És com un balcó, no? Com una finestra, sí, que fa el nostre pis petit més gran, no?
1: Mientras miras para adelante no miras para abajo.
0: Sí, exactament, sí, sí.
1: ¿Qué es lo que nos atrae de las desventuras de estos ricos?
0: Mm-hmm.
1: O miramos las series estas como el que ve en catálogo de Casa y Jardín.
0: Una mica sí.
1: Vale, o básicamente es el modelo aspiracional que existía en la publicidad pasado a la ficción.
0: Wow.
1: Y la última pregunta, quizá más profunda, ¿por qué somos tan tontos?
0: Aquesta és la pregunta més clau que ens hem de fer. A veure, lo que, no ho sé, trec una hipòtesi sobre el que deies de què és el que ens atrau, no?, de les desventures dels rics. Possiblement hi hagi una part, almenys, que sigui dir, mira, però ells també tenen problemes. Saps? Com ho vam dir?
1: Sí,
0: a mi em va malament, però escolta, el dinero tampoco debe dar tanto la felicidad.
1: El dinero no da la felicidad.
0: Però tampoco lo quita, eh? Però bueno, vull dir que és evident que això, no?
1: Buscar, ajuda, mira, con charla.
0: Mal de muchos, eh? Doncs és això, veure que ells tampoc no són tan feliços o tenen altres preocupacions. Que així...
1: Pero ellos siempre hay asesinatos en sus urbanizaciones, desde mujeres desesperadas.
0: Això és veritat, eh? Sempre hi ha d'haver alguna cosa, eh? Però bueno...
1: Eso es lo que decían de Élite. Sí, de Élite, que claro. Decían, oye, dices una serie realista. ¿Dónde fue el asesinato en tu instituto?
0: Totalment. Bueno, i a part, aquests cossos espectaculars i tothom així, no? Però bueno, que sempre ens ha tret... I això no vol dir que totes les, per exemple, les novel·les siguin així, però fixa't que, per exemple, els Estats Units són més com, jo que sé, Dinastia, Santa Bàrbara, Melrose Place, Falcon Crest, totes no tenien un viñedo petitó, no. Tenia els Falconetti, tenien pasta.
1: El Valle de Tuscany.
0: Clar, clar. Per tant, tenien pasta. En canvi, els britànics, per exemple, amb un EastEnders, no?, gent del barri, doncs sí que tracta més la gent del carrer, no? És curiós, no, això?
1: Però a la gente le gusta ahora menos eso.
0: És veritat.
1: La gente no quiere ver estrecheces, no quiere ver teteras en casas húmedas.
0: Totalment.
1: No vol veure... Ei, mami, no quiere, no quiere, no quiere.
0: No vol paper pintat, a les parets.
1: Quiere ver una serie como el que se está poniendo dos lonchas de pepino en los ojos.
0: Sí, totalment.
1: Diciendo, como Nicole Kidman se está echando la loncha de pepino, hay que ver Nicole Kidman, qué guapa está.
0: Porque oye, pero un pepino que...
1: ¿Quién no quiere ver el deseo sexual en esa pareja que viene del spa?
0: Sí, sí,
1: y tú vienes de coger la línea 5.
0: Sí, efectivament. Que bueno, que vens xop igual, eh? Perquè has suat allà dins d'aquell metro que hi havia gent.
1: Ja, però te vas a la piscina climatitzada,
0: no,
1: donde hay 345 escenes.
0: Ja, clar. No, és que s'ha d'explotar el això, no? Les localitzacions, no, ja ho entenc.
1: Claro, perquè tu vas a l'Héroe Merlin i dicen, bueno, esta silla me cabe en la terraza que yo tengo. Y entonces tú te pones la serie y caben tres cheslong en ese jardín.
0: Sí. I no es coneixen mai aquests cheslongs, perquè estan a llocs diferents, no? Tu aquí, si fiques les cadires, ja no pots sortir tu, no? Clar, és una mica això.
1: Una cheslong donde siempre hay gente delgada, que ese es otro tema.
0: Això és un altre tema, sí.
1: Claro, ¿los ricos no engordan?
0: Bueno,
1: tantes gambes?
0: Es poden pagar les operacions, no? Potser, no sé, és que clar, és que al final és una mica això també, eh?
1: Sí, pero mira, pero hay una parte, como decía la primera pregunta, de narcotización.
0: Sí.
1: Realmente, quiero decir, la clase media está siendo golpeada duramente.
0: Però això, Víctor, també ha passat, o sigui, el cinema dels 80 també era això, és a dir, i de finals dels 70, és a dir, un cinema de dir vides fantàstiques, és a dir, emocions desbordants, perquè et donava com una esperança, et podia dir, ostres, qualsevol dia jo puc viure una vida així quan tinc, una vida de merda, és a dir que
1: no
0: necessàriament amb coses riques, però sí amb vivències molt espectaculars quan sabies que no la tindries, no? El propi Star Wars sempre ha dit al George Lucas que era un cant a l'esperança, de que pugui haver un món millor, perquè que no el tens, o sigui que en el fons és això, no? El cinema dels 80 són aventures perquè no les tens, les aventures, no? I clar, sempre desitgem que ens passi alguna cosa millor, no? Que estigui molt a prop, aquell viure millor, no? Aquell èxit, no? D'alguna manera, i els diners semblen èxit, no?
1: Sí, i luego el dinero también permitía en el caso de estas series que tú estás comentando y series más modernas, como digamos, voy a ponerme un poco cursi, alternativas del deseo.
0: Sí, decir, sí, señor.
1: Mientras nosotros estábamos viendo el mariquita de la tele, en Falcon Crest estaba el hijo saliendo del armario, o en Dinastía. ¿Vale? Sí, sí, sí. Y entonces, o de repente a alguien le gustaba, yo qué sé, se enamoraba de su camarero chino, ¿no? O había como una relación ilícita, ¿no? Porque se permitían que aquellos señores, como eran ricos y las consecuencias de sus malas decisiones, digamos, la gente vivía las malas decisiones a través de esos personajes ricos, porque sabías que las consecuencias eran menores y de alguna manera era un adelanto del mundo de los ricos como la gente que prueba antes las cosas.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, es totalmente...
1: Que vive totalmente antes las cosas y luego ya llega a tu barrio.
0: Sí, sí, sí. No, i també, fins i tot, el fet de que les injustícies és com que es justifiquen més, no? El fet de dir, ah, bueno, clar, com que ells són rics, pues tenen les millors feines, o tenen enxufes, o tenen el que sigui, i jo no les tinc perquè no sóc ric, no? També t'ajuda a justificar-te, no?, en la teva misèria, diguem.
1: Claro, y tú y yo, que conocemos gente que tiene piscinas, ¿cuántas piscinas no están?

0: Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos.
1: Són dues formes diferents de susurrar, eh? I el resultat és totalment diferent.
2: Sí, jo l'he hecho un cara que me separa les síl·labes.
1: Sí, sí.
2: No sé, una
1: sí.
2: manera de cantar un poco que me sí.
1: Una cosa
2: poco...
1: és que sigui, pugui ser...
2: Mira que canta bien, Aitana.
1: Per això t'ho dic, que em sap més greu, perquè ella sí pot cantar bé, no? I això és amb desgana. I susurrar es pot fer vocalitzant més totalment, sí, sí.
2: Bueno,
1: sí.
2: juntando las síl·labes.
1: Sí, sí, como... sí, sí.
2: Pero bueno, vámonos con una versión flamenca, venga.
1: Venga,
2: vamos. Alegría.

0: que no sabes quién es.
1: Doncs no, a veure. A veure on sona, però ara no l'associo.
0: Falete.
1: Ostres, imagina't. Que sentida, el que diem, no? Que les lletres estiguin sentides, molt bé. Ens agrada, sí, sí.
0: I d'ahí passamos a Copla, Pastora Soler i Vanessa Martín en dueto cantando esta canción.

0: cosas distintas.
1: M'agrada molt l'orquestació que li van posar, eh?
2: Sí, vale.
1: Bueno, i home, és que clar, les altres estaven molt bé, però mira, jo aquí ole, ole Rafael també.
2: No, no, compte. Si nadie le quita, però solo si esta versió és la millor de la que hi ha.
1: No, bueno, clar, és que a veure, bones m'invites, totes són molt bones.
2: Claro, però bueno, vamos con Amaral i Nasuanin Rina Menos, que la cantaron per la pel·lícula ¿Quién te cantará?
1: Val. Nigel Nimri, hi ha molta gent que la vol olvidar, perquè té un caràcter...
2: Sí, procura olvidar-la, sí, dijo Amaral.
1: Té un caràcter... Gran actriu, per això.
2: Bueno, també podem aquí bronqui.
1: Sí. Bueno, no, jo dic per compensar una mica, perquè...
2: Sí, sí, bueno. És que estàs molt bueno, eres molt bueno.
1: Jo, mira, sí, perquè els hi valoro a tots a les forces.
3: Juro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos.

0: Yo me lo imagino una clase de bachata, esto.
1: Sí, però clar, ara no estan fent zumba o bachata, motivos. Si ho escolten en podcast, sí, però també, també.
0: ¿Quién sabe?
1: Sí, ja. Procuro olvidarte. Jo més que bachata sóc d'orxata, però bueno. I fartons.
0: Vinga, no mienta.
1: Bueno, i una mica de baile sí, m'agrada, sí. Però de tant en tant, eh?
0: I ara la curiositat, per últim, un grup que se llama Matcha i el bloque depressivo.
1: Ostres, m'encanta. Jo sóc més del té, Matcha, eh? Però bueno.
0: Jo no soy del bloque depressivo.

0: Molt ben treballades les dues veus i com s'acoplen, eh? M'agrada. Molt bé, escolta, grans versions. Amb quina et quedes, Víctor?
1: Pues mira, yo creo que me quedo con Pastora Soler. Olé. Y Vanessa Martín.
0: Olé. Sens dubte. La que anem a dir artísticament és més acurada, no?
1: Me però... gusta la de Silvia Pérez Cruz, però...
0: És que és el que anava a dir. Jo em quedaria amb aquestes dues, perquè són diferents, però denoten una qualitat en els intèrprets i unes versions i una sensibilitat que dius ole, ole, ole. Jo normalment em quedaria amb Aitana sempre. En aquest cas no puc, ja em sap greu, però és que aquestes altres dues versions sí que són... Jo em quedaria amb Aitana escoltant aquestes dues versions. Quina és la...
1: La guinda musical.
0: La guinda musical que ens ha triat. Quina és la que ens ha triat en Víctor Ruiz Novel per aquesta...
1: Pues és el fabuloso zona. Josh Groban,
0: sí.
1: Que aquí en un musical llamado The Great Comet, que trata, es nada más que un intento de adaptar Guerra y Paz al musical, que tiene ya tarea esto.
0: Sí.
1: Pues salió de este musical raro, que intenta abarcar lo inabarcable... Pues una canción llamada Polvo y cenizas, que habla sobre la necesidad de, en un momento dado de la vida, eclosionar y vivir.
0: Ah, mira.

0: Quant de talent que hi ha en el món de, dels musicals. Víctor, és sempre un plaer poder-te escoltar, poder generar aquests debats, escoltar aquestes cançons que ens il·luminen, que ens donen força i que ens fan reflexionar els temes que ens portes totes les setmanes aquí, i t'agraïm moltíssim que passis una setmana més i t'esperem ben aviat. Gràcies, Víctor.
1: Gràcies, besitos.
0: En Víctor Ruiz Novel, el nostre escriptor de capçalera. Is this how I die? Pretending and preposterous and dumb. How did I live? Was I kind enough and good enough? Did I love enough?

0: A Onda Cero Catalunya, la música.
1: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: A Barcelona encara es pot gaudir de l'exposició Ricard Vinyes, el Palau i la música catalana.
3: Aquesta exposició, que es pot visitar fins al 20 de juliol de forma gratuïta, destaca la relació de Ricard Vinyes amb el Palau i el seu paper clau en la difusió de la música catalana des de París. Reuneix fotografies, partitures, programes, obra d'art i correspondència provinents de diversos arxius i col·leccions. A més, es tracta d'un pla que coincideix amb la celebració de l'any Ricard Vinyes.
2: A la província de Girona, el Museu Dalí de Figueres obre l'exposició Alícia, el País de les Meravelles.
3: L'any 1969 es publica una edició il·lustrada per Salvador Dalí del clàssic de Lewis Carroll. A través d'unes estampes a color executades en aiguafort i fotolitografia, el pintor mostra la seva visió de la història i com captar la màgia del conte. L'entrada té un preu de 20 euros per adults, 15 per estudiants i sèniors i és totalment gratuïta pels menors de 14 anys.
2: A la província de Tarragona es preparen per una nova edició del Leufònic Festival.
3: Es tracta d'un dels festivals més singulars de Catalunya. Del 16 al 18 de juliol, Amposta i el Delta de l'Ebre es convertiran en escenaris d'una programació que combina concerts, espectacles audiovisuals, activitats participatives i propostes experimentals. Entre els noms més destacats tenim la Yushu, Maya Sheffield i Pedro Maya, James

0: Indigo o els Oslo Twins. L'abonament de dos dies té un cost de 50 euros, 25 pels menors de 25 anys, i les entrades de dia valen 35. També hi ha entrades per a sessions nocturnes a 15 euros i moltes activitats i concerts gratuïts.
1: I a la província de Lleida, el Mercat de les Antiguitats i de les Arts de Tàrrega proposa un pla diferent.
0: Es fa el tercer diumenge de cada mes al carrer del Carme de Tàrrega. S'ofereix la possibilitat de comprar, vendre i intercanviar tota classe de peces antigues i de segona mà. Llibres, còmics, segells, monedes, postals, videojocs, pel·lícules i música. Aquest mes de juliol, el mercat es farà el diumenge 19.
2: Apunta-t'ho a l'agenda.

0: bé,
1: molt encertada.
0: Les artistes que passen pel programa diuen, carai, sí que ha fet coses, eh? Vull dir, els anys van passant, escolta, benvinguda al programa. Ariadna,
1: moltes gràcies.
0: Ens explicaves, doncs, que la podem veure amb dues actrius més espectaculars, vaya tres artistes.
2: Sí, són un trio sobre l'escenari que déu-n'hi-do, però sabem, per exemple, que aquesta obra té un significat especial per tu, Emma, ja que vas explicar a la roda de premsa que la vas veure per primera vegada quan tenies 10 anyets. Carai. I que et va influir profundament, no? Com ha estat ara, anys després, formar part d'aquesta producció?
1: A veure, increïble, impressionant. És a dir, jo també ja ho vaig dir a la roda de premsa, no? Jo he tingut la gran sort de, des de molt petita, poder anar al teatre a veure espectacles i propostes superdiverses. Entre elles va ser Un matrimoni de Boston i jo, amb 10 anys o així, va ser quan vaig ja començar a veure que volia que el meu camí anés cap aquí, no? I quan em van proposar fer el càsting per unir-me a aquesta nova companyia que s'estava formant, clar, em va venir tot i em va venir el record de quan vaig anar a veure això i va ser com, seria increïble poder-ho fer, començant de zero també, perquè no tenia jo molt el record de l'espectacle, tenia més el record de l'experiència.
0: De l'experiència, no? De la impressió, és sí, curiós això,
1: exacte.
0: Eh? És curiós.
1: Sí, totalment. I res, bueno, quan em van trucar per dir-me que sí, vaig tardar uns dies en assimilar-ho, també per entendre que treballaríem amb persones que ja s'han convertit en mestres, no, per mi, i ho parlàvem molt amb la Marta i l'Emma aquests dies, que al final aquesta obra s'està convertint en un, a part d'un pas de relleu generacional, també d'anar compartint entre generacions i d'anar aprenent els uns dels altres i d'anar creant una mica aquesta xarxa, no?
0: Que bo, que fantàstic això de tenir un record, no? Ens ha passat a tots, no? De tenir una obra, una pel·lícula, un llibre, sí, no? Que et canvia i que també amb el temps, doncs, pots haver anat girant, no?, una mica, i al final és la sensació, i el teatre ha de ser això, no?, la sensació del moment, no?, d'estar gaudint d'allò que està passant allà i que és irrepetible, no?, i que és únic encara que sigui el mateix text. I m'imagino que el anar redescobrint, no?, aquesta història i connectar-ho amb records passats ha de ser una experiència molt, molt gratificant, no?
1: Molt, molt. Sobretot per elles dues, ho anaven dient durant tot el procés d'assajos, perquè, clar, al final fa 19 anys, 20, que es va fer, no? I vulguis o no, la onada de feminisme, el moment social i general on ens trobem ara no té res a veure, no?, amb fa 19 anys. Llavors, la lectura que també em fas d'aquest text, tot i no deixar de ser hilarant, una comèdia brutal i al final, bueno, fer una anàlisi d'una relació de parella, no? Vulguis o no, es llegeix superdiferent i crec que per això també és xulo recuperar-ho al cap de tants pocs, molts anys, depèn de com tu miris,
0: bueno,
1: i anar-ho redescobrint, no?, des d'una nova lectura i alhora també veure que segueix funcionant. És el més guai de tot.
0: Que interessant. Ariadna, digues.
2: Home, és que ara l'estic escoltant i penses que un tema com el que es toca ara potser no és tan xocant, és una parella, val? Una història d'amor, però una miqueta, bueno, entre dones, però és que a part deixem la porta oberta per si hi ha alguna cosa més, no? Com poliamor, que potser ara és com més fàcil parlar-ho, però fa 20 anys enrere, dius, escolta, aquí algú va tenir una visió molt avançada, no?
1: Totalment. Jo crec que Mamet, sense voler-ho, o sigui, realment ell volia fer una anàlisi una mica, no?, de les normes socials dins d'una parella i ho va posar al final del segle XIX i jo crec que ell ni s'esperava la vigència que això podria tenir al cap de tants anys, no?, i de cap on anirien una mica també les estructures de parella i de quines portes s'obririen. I és fort perquè, clar, fa 20 anys jo crec que s'al·lucinava a tots nivells, vull dir que crec que era fortíssim ja també veure una parella de dues dones a sobre l'escenari. Ara això ja no ens xoca tant, però igualment ho dèiem, no?, que en el seu moment els riures eren riures com més de, no sé com dir-ho, com més genuïns, de pudor, i ara és de quines barbaritats, no? Llavors també és... Bueno, és fort també com el punt còmic i segueix sent, però també evoluciona, no?, amb els anys.
0: Que interessant. I la reacció amb el públic, deies, no?, aquestes reaccions també deuen ser interessants. Les comenteu, no?, imagino, també després, a dir, mira, aquí els hi ha interessat més, aquí mira quines cares posaven, no?
1: Sí, també, clar, a veure, tot just estem començant funcions i ens espera tot una bona tongada, però sí que és fort que quan fas una comèdia, quan fas un drama, una tragèdia, també, perquè al final, per això fem teatre, no?, perquè
0: sí, sí, sí.
1: El públic està en el directe

0: i ho vius conjuntament, però en una comèdia encara maca més, no? Perquè dius, ostres, ja a la primera mitja hora dius, avui crec que no han acabat d'entrar en el rotllo, saps?
1: Ai, avui que patirem, avui que se'ns farà llarg, això.
0: Només que hi hagi una persona que li fa molta gràcia i comença a riure tot, la gent també s'assuma, no?
1: Sí,
0: vull dir que crec que cada dia és diferent i això també és superbonic de veure en la platea.
1: Totalment. Digues, Ariadna.
2: Sí. A més, fa relativament poc que s'ha estrenat, val? Però estaran fins a l'1 de desembre. I jo vull ja avisar els oients que si volen anar a veure-la, que recomano que hi vagin, òbviament, és que s'han d'espavilar, tot i que estigui fins a l'1 de desembre, és que ja hi ha molts dies que estan esgotades aquestes entrades. Sí. I suposo que el secret és també que toquen, no?, qüestions actuals, tot i que sigui un tema com que ja fa temps que es va escriure i es va... Però, escolta, això que ja estigui entrades esgotades durant molts dies...
0: És fortíssim.
2: No sé si tu o algú de l'equip van mirant cada 2x3 les entrades.
0: Bueno, ho anem mirant des de l'al·lucinació, també. De dir. Sí, és real, eh? És real, està passant. També jo crec que la gent li atrau moltíssim veure, sobretot, dues grans actrius com són la Vilarassau i la Marco en un escenari durant una hora i mitja llarga. Pim-pam, pim-pam, pim-pam. I això és un gustasso increïble. Jo realment us ho recomano. Mano, ja no tant per l'obra, perquè riureu i tal, sinó també per veure dues grans actrius del panorama català com estan allà desafiant-se constantment.
1: Que fantàstic.
2: Bueno, en veritat són tres grans actrius.
1: Sí, anava a dir, però ella és prudent, eh?
2: Sí, però el que fa gràcia és que la Emma fa del que feia la Marta Marco.
0: Exacte.
2: La Marta fa el que feia d'Emma. Llavors és com, bueno... Aquests personatges que van canviant en el paper de l'actriu, però que no sé si també la Marta, per exemple, li ha de fer gràcia doncs, que la Emma ara sigui qui sigui, qui faci el paper d'ella, o que se'n recordi dels teus diàlegs, aquestes coses. No?
0: Totalment. Sí, hem estat tot el procés de ser-vos també dient, escolta, Marta, tu te'n recordaves aquí què feies? Clar, fa 19 anys, vull dir, no ens en recordàvem, i a més hem començat molt de zero amb una nova sala, una nova producció, no? Però sí que hi ha ressonàncies i és molt bonic també, elles al principi, no?, d'assajar, també deien, anem a intentar fer alguna cosa nou, perquè ja es va fer com es va fer, llavors la idea no és tornar-ho fer igual. I hi ha molta gent que té molt bon record i que es quedin amb aquell record. Ara, exacte, els que vinguin, que vegin una mica, bueno, el llegat d'això, però que vegin un espectacle nou i d'una manera nova i diferent.
1: Sempre ha d'haver el context del moment, no?, de quan es fa, perquè per ajudar també el públic a entendre-ho i per entendre el per què es fa d'aquella manera, no?
0: Clar, totalment, totalment. I al final, jo crec que si s'ha rescatat és perquè encara té coses a dir aquest espectacle i perquè... Bueno, i perquè elles tenien ganes de retrobar-se i de fer un homenatge també a l'analitzaran, no?, i el que va significar pel teatre català. I a mi, bueno, jo és veritat que he estat més com a quasi espectadora d'aquest projecte, no?, perquè va néixer d'elles dues i del Mestres, el director, i realment que em deixessin formar part d'això per mi ha sigut una passada i em sento superagraïda i estic supercontenta. I veure com elles s'emocionen cada dia abans de començar pensant en què ha significat per elles aquest projecte és superbonic de veure.
2: El matrimoni de Boston és una obra de David Mamet que explora les normes socials amb humor i intel·ligència, la veritat. I no sé com descriuries tu el teu personatge, no? Quins aspectes de la seva personalitat t'han resultat més interessants a l'hora de treballar?
0: Mira, el meu personatge m'agrada perquè és molt genuïna, és molt real, no sé com dir-ho, vull dir que no hi ha molta construcció, ella no és conscient que en societat has d'interpretar un rol determinat, no? Llavors ella representa que ve de poble i tota ingènua i tota innocent i tota pura, de cop es troba a casa de la seva jefa, diguem, per dir-ho d'alguna manera, amb un marrón, i llavors ella fa el que pot i té experiències per primer cop a la vida, i crec que amb això va aprenent que dins la societat, ojo, i ella és una mica pícara també, no? Vull dir que va aprenent a través de veure-les a elles, el comportament, i va dir, vale. I vull dir que crec que té més d'un color aquest personatge i veure-la evolucionar també durant tota l'obra i pobra que va super atrafegada tota l'hora 40 que dura l'espectacle, és super divertit i crec que dona també una frescor a l'espectacle, perquè al final... un mano a mano, no? Dos personatges tiqui-tac, al final pot fer una mica de panxa, no? I que hi hagi un tercer que vagi donant allà aire fresc i dinamisme, crec que la gent ho agraeix molt i jo m'ho passo increïble fent-ho.
1: Que bé, quant de teatre, i Ariadna, explica'ns, perquè sí, clar, la Emma, el teatre, diguem-ne, que no li és aliè, no, diguem?
2: No, no, ella deia que, que quan va anar a veure amb 10 anys aquesta obra, sí, de teatre, va ser, en plan, em va marcar, però jo crec que també, per gens, per tema familiar, sí, també ha marcat moltíssim aquest cognom, perquè, clar, això ja et venia una miqueta de família, que suposo que també haurà influenciat, no, en que t'atrapés al món del teatre.
0: Totalment, totalment. Jo sempre ho dic, jo si el meu pare no fos l'actor que és, jo no sé a què m'hagués dedicat, no ho sé, perquè al final crec que m'ha marcat de manera clara i directa. Però sí que és veritat que he tingut la sort de poder anar a veure moltes obres, molts espectacles. Òbviament el matrimoni és un d'ells, però mil que vaig anar a veure també del meu pare també em van fer dir, vale, això és el que jo vull fer, és que s'ho estan passant increïble, estan encarnant altres persones. Jo flipava quan anava. I sí, òbviament, vull dir que ho porto a la sang, no ho sé, però que ha format part de la meva vida, sí, sens dubte.
1: I és que això el que demostra és que la cultura crida a la cultura, és a dir, ja no només, sí, perquè familiarment doncs s'hi dediquessin, sinó que una família que, per exemple, doncs hagi anat molt al teatre, doncs això fomentarà que l'entenguin fins i tot millor, no?
0: Sí, sí, sobretot ni que sí, que tinguin interès d'anar, sí, o que vegin també com d'important és la cultura, no? Sí. En el nostre dia a dia i en la nostra vida i en general. No vol dir que tothom s'hi hagi de dedicar, perquè no, al final necessitem gent per tot, sí, però sí que crec que és un bé essencial, no? Que és supernecessari i vamos, que ens afecta directament al nostre dia a dia.
1: Totalment. Ariadna, recorda'ns com podem fer-ho, fins quan tenim les sessions i totes aquestes coses.
2: Exacte. És una mica complicat d'entendre, no? Però vull dir que ens necessita paper i boli si realment vols saber dies i hores, eh? Perquè, vinga, mira, estan fins a l'1 de desembre. I estan de dimecres a diumenge.
0: En realitat, va? Perdoneu, estem fins al 15. El que passa que no s'han obert encara les últimes,
1: molt bé,
0: les últimes entrades.
1: Això és una exclusiva, però, que estem tenint en, sí, aquests moments. Però digues que és l'1, que així la gent s'espavila més.
0: També.
2: Les entrades, que sàpiga que a la web de la Villarroel està fins a l'1 de desembre.
0: Exacte. Clar?
2: El que es pot comprar, llavors fins aleshores, és de dimecres a diumenge, però dijous i dissabte crec que és la doble sessió, 5:30 i 8, ho estic dient bé?
0: Exacte.
2: Divendres a les 8 i diumenge a les 5:30. És a dir, tens molts horaris per poder allò fer-te, sí, sí, el croquis molta... perquè et vagi bé algun dia.
1: Molta opció. Doncs això, que es vagin movent, que en cas que si que potser podeu trobar més d'allò, però si ja ho teniu assegurat abans de l'1 de desembre, tot això que ja teniu, i llavors ho podeu recomanar a més gent, que llavors serà la que compraran aquestes entrades que faran fins al 15. Doncs moltíssimes gràcies, Emma, per haver passat pel programa, que sigui...
0: Gràcies
1: que,
0: a vosaltres.
1: Que segueixi sent un èxit. I fins la propera.
0: Fins la propera, gràcies. Adéu.
1: Doncs escolta, Ariadna, fantàstic aquesta proposta, quin goig el poder veure gent que gaudeix, que entén el teatre i que el pot transmetre, per això, perquè tota la... necessitem aquesta cultura i, a més, un esdeveniment, un lloc on encara doncs, el mòbil s'ha de deixar a part, que podem posar tots els sentits allò que està passant a escena perquè és irrepetible. Sí. Doncs, Ariadna, gràcies per passar una setmana més pel programa i t'esperem ben aviat amb més gent fantàstica, que tu ho ets, però si tant ens portes més gent, doncs ja tot això que tenim fins la propera.
2: I tant que sí. Doncs vinga, que vagi molt bé. Adéu-siau.

Sabeu que Nits de Ràdio sempre ens agrada donar-vos totes aquestes eines, tots aquests elements que us puguin ser d'utilitat, que us puguin servir per créixer en qualsevol dels aspectes de la vida, no? Saber el poder avançar el dia. Escolta,

d'aquesta situació no en sé sortir, o no sé, tinc idees, inquietuds, però no acabo de planificar com les puc fer, no? I per això hi ha llibres.

0: Obligaciones son deberes y eso lo que hace es ayudar a salvar vidas.
1: Pasamos ahora a la página de tribunales. Ayer conocimos que el juez Pedraz imputa a Juanma Serrano, el ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez y también ex presidente de Correos, tras conocerse el último informe de la UCO. Un informe que señala a Serrano como figura clave en la contratación de Leire Díez en Correos y partícipe de algunas operaciones de las presuntas cloacas del PSOE. Nos amplía la información nuestra responsable de tribunales, Eva Llamazares.
2: Todo indica que las actividades de la supuesta trama de la fontanera en Correos, incluido su enchufe en un cargo y varios amaños, contó con la aquiescencia de Juan Manuel Serrano. El auto justifica la imputación del ex jefe de gabinete de Sánchez porque, si bien al inicio su responsabilidad aparecía como difusa, el informe de la UCO reúne un conjunto de indicios de su relación con los miembros de la trama. El acceso al móvil permitirá determinar si se limitó a consentir las andanzas de Leire Díez en Correos o las impulsó y las dirigió, y también su ámbito de responsabilidad tras la reunión en la que participó con Leire y Santos Cerdán en la sede del PSOE en Ferraz, ya que se ha constatado una constante comunicación posterior entre él y la fontanera, quien le mantenía al tanto de sus progresos con Villarejo. No es, sin embargo, proporcionado, según Pedraz, acceder al móvil de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, de quien dice que su papel sería de cómplice de la organización criminal.
1: Y un par de apuntes en Crónica Internacional. Las autoridades ucranianas han informado este viernes de la muerte de una persona y de al menos 29 heridos, entre ellos un menor de edad, como consecuencia de una serie de bombardeos lanzados por las Fuerzas Armadas rusas contra la ciudad de Zaporilla, en el suroeste de Ucrania. Y Venezuela sumó ayer otros 219 muertos para llegar a al menos 4.118 fallecidos por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, mientras que la cifra de heridos se mantiene en 16.740. Es todo, volvemos con más noticias a las 6.
3: Onda Cero Cataluña.
4: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
5: Vinga, i a Nits de Ràdio, sabeu, de 4 a 5 el que fem és escoltar el millor del que ha donat de si la ciutat d'aquest passat migdia. Així és, també escoltem altres veus, que ens agrada conèixer testimonis i reflexions interessants mentre nosaltres acabem de preparar les coses que us explicarem ara de seguida en el tram despertador, en el tram de 5 a 6, aquí, a Nits de Ràdio. Fins ara mateix.
4: A Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
3: Això és la ciutat. Amb Míriam Frank.
6: Passen 6 minuts de la una, seguim en directe a la ciutat. Com cada divendres descobrim un nou secret de Barcelona, per fer-ho ja tenim aquí a l'estudi en Xavi Casino. Xavi, què tal? Bon dia.
7: Molt bon dia.
6: Com estàs?
7: Molt bé.
6: Sí?
7: Calor, però
6: avui.
7: Bueno.
6: Porta'm algun lloc fresquet avui, sisplau.
7: No ho sé,
6: No?
7: No ho sé.
6: Ostres. A veure, on anem?
7: Perquè ens anirem al terrat de la Pedrera. I anar allà...
6: Podem anar cap a les 8, les 9 del vespre?
7: Sí.
6: Mira, més avui és divendres, no fan els concerts de la Pedrera allà?
7: Sí, però no sé si amb motiu dels concerts podrem anar i veure el que vull ensenyar.
6: Ah, vale, vale. Hem d'anar a una hora concreta,
7: no,
6: vale.
7: No, bueno, no sé.
6: Què hem de veure allà?
7: Pues...
6: Han anat a multar, ja la Pedrera
7: una,
6: per si.
7: Però bueno, una reixa de galliner.
6: A veure, em portes a la Pedrera per veure una reixa de galliner quan tens les sortides de fum, la Pedrera en si...
7: Protegida, eh?
6: Protegida
7: la reixa de galliner. Bueno,
6: de veritat,
7: anem a remuntar-nos a principis del segle XX, quan el Gaudí estava dirigint l'obra aquella. Imagina't, a dalt hi ha tots aquells patis interiors que, home, si un cau, doncs es fa mal. Aleshores, la propietat de l'edifici insistia en Gaudí en que s'havia de posar una protecció. I el Gaudí es deia que no. Perquè deia, a la muntanya tampoc hi ha proteccions. Tenia aquesta manera de pensar.
6: Una excusa em sembla fluixeta,
7: sí. Aleshores, diguem que ell va començar a fer alguna prova i alguna foto, un trosset, però no estaven convençuts. Bueno, i van anar incrementant-se les disparitats de criteris entre la propietat i ell. De manera que el 1911 va dir, aquí us quedeu, i se'n va anar. Sense haver posat protecció en els patis.
6: Com era,
7: I aleshores la família el que va fer va decidir posar una reixa que és la que hi ha actualment, que és una reixa típica de galliner. Típica de galliner.
6: I no l'han canviat,
7: d'aquestes que es compren a la ferreteria i posen allà. Bueno, l'any següent, el 1912, Gaudí va finalment certificar, tot i que ja no estava en l'obra, va certificar l'obra sencera de la Pedrera. Entre elles va certificar la valla que havien posat de galliner.
6: La reixa aquesta.
7: Total, que en el moment, en els anys 60, en què es va declarar patrimoni de no sé què i tal, sí, pues a partir d'aquell moment no es pot tocar la reixa. Clar. Està protegida. I aleshores, malgrat algú sempre ha pensat, home, hauríem de dignificar una mica aquesta protecció, no hi ha hagut manera, ha estat impossible.
6: Clar, i no sé fins a quin punt és segura del tot.
7: Bueno, és segura, en principi no sabem ningú que hagi caigut, a no ser que anem tu i jo allà amb unes alicates i anem tallant, anem fent, però
6: que no farem.
7: Això no ha passat de moment, amb el qual sí, protegeix, el que passa és que diu, potser la majestuositat de l'espai. També és cert que en el moment en què es posa la valla, era en principis del segle XX, el terrat no era molt freqüentat, era freqüentat per estendre les robes veïns, però no per, no tenia l'ús que té actualment amb els, les masses de turistes.
6: No s'ho imaginaven, no?
7: Cada dia. Amb el qual, aquí està la valla de galliner. Veu que la relació entre la família de la Pedrera i el Gaudí mai va ser bona. Va ser molt tibanta. Sobretot quan van haver de pagar una multa quantiosa per la quantitat d'obres il·legals que va fer el Gaudí. Per exemple, imagina, el terrat és il·legal i la planta de sota, aquestes golfes, també és il·legal perquè sobrepassaven, en el seu moment, l'alçada permesa en l'Eixample. També hi ha una columna, que això ho vam explicar una vegada, a fora al carrer, que ocupa part de la via, si fora sobrepassa la línia d'alineació de la finca. I això se li va intentar gaudir que s'havia de modificar, va dir que ho modifiquessin ells i que en tot cas hi posaria una placa dient que l'Ajuntament l'havia obligat. I bueno, això es va solventar finalment amb una multa generosa que va pagar la família per realitzar totes les obres.
6: Quin caràcter tenia el Gaudí, eh? Que, bueno, defensar fins a la mort la seva obra.
7: Sí, sí, va dir, tramvia, que s'aparti el tramvia.
6: Exacte, abans d'apartar això. Déu-n'hi-do aquesta història. Jo crec que té el seu encant. He vist les imatges.
7: Sí,
6: i,
7: bueno.
6: Doncs és, home, una història
7: més explicada. Està una mica cuidada, netegen.
6: Sí. No sembla que tinguin més d'un segle.
7: No està rovellada, però no deixa de ser això, una ballada que es compra una ferreteria de les que hem comprat tu i jo per posar al balcó.
6: Déu-n'hi-do, doncs ja sabeu que aquesta i d'altres històries les trobeu a Barcelona Secreta del Xavi Casinos. Xavi, que passis un bon cap de setmana.
7: Igualment.
6: T'espero divendres que ve, que és la... Ah, no, no és la darrera. No, ens queden dos. Pensava que era
7: dos.
6: La darrera,
7: molt bé,
6: no.
7: Molt bé.
6: Ens queden dues setmanetes per gaudir de les
7: dues setmanes més de tu.
6: Veus que bé. Que passis molt cap de setmana.
7: Igualment.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
6: Cada divendres a aquesta hora us proposem cosetes per fer el cap de setmana. Avui anem al teatre amb l'Edu Jiménez. Edu, què tal? Buenos días.
8: Buenos días.
6: ¿Cómo llevas la calor?
8: Muy mal.
6: Fatal, ¿eh?
8: Muy mal. Pero, ¿te acuerdas que te dije que tenía un reto de llevaros a...
6: Sí.
8: A zonas interiores.
6: Sí, porque la última vez pasamos calorcico, ¿eh? Y ahora la ola de calor yo creo que aún es más intensa.
8: Sí, es que yo no creo que no lo deberían llamar ola de calor, sino verano.
6: Verano.
8: Simplemente,
6: sí.
8: Ya
6: pues
8: está.
6: La verdad es que sí.
8: Sí, y bueno, yo lo he intentado, pero no lo he conseguido,
6: ¿no?,
8: al 100%, bueno. Pero bueno, hay un mix.
6: Bueno, ¿vale? A ver, ¿por dónde empezamos?
8: Mira, empezamos por el Festival Tangent, que ya solo he dado unas propuestas la semana pasada, hace dos semanas, perdón. Sigue desarrollándose en varios centros cívicos de l'Eixample. Os traigo cuatro cositas que creo que se tienen que ver. Empezamos por una propuesta que se podrá ver el martes 14 de julio en el Centro Cívico Urgell, en el patio interior de ella que tienen allí. Se llama Empaque. La compañía se llama Chicharrón Circo Flamenco, que está capitaneada por Germán López, y la dirección del espectáculo es de Ana Donoso. Es un espectáculo que combina malabares, cante, flamenco y danza. Y aparte de la dificultad de los números que Germán nos presenta, es lo característico de su circo es la gracia con la que cuenta las historias, ¿no? Él había hecho un anterior espectáculo que se llama Sinohama, en esta vez se llama Empaque, y nos habla del empaque, que supongo que sabes lo que es. Cuando dices que una persona tiene empaque...
6: Sí, que tiene presencia,
8: que
6: ¿no?
8: Que tiene presencia, que tiene gracia, que tiene, pues eso.

0: I una altra. Outlander és o... Outlander és?
1: Ah, la... jo és que no l'he vist. Aviam, pots tornar-hi?
0: No sé, m'ha vingut al cap aquesta, però fa molt de temps que l'haig mirat,
1: la
0: i com que sempre passo...
1: Triple...
0: La Messias no l'he vist, amb la qual cosa no...
1: No, no, sí, sé... jo tampoc, però he vist algun fragment, no, tot, però sí. M'aboca molt allò del tema de...
2: Voleu una pista?
0: Sí. Hi ha una pista? Algú...
1: Que passa, les pistes resten punts, clar.
0: No li diguis, que ja no ho sap. Sí. Vinga, va, una pista.
2: És espanyola.
0: És espanyola, així que el Blanyor no és. Espanyola. I és actual?
2: Què considerem actual?
3: No serà...
0: Els últims...
3: No serà la... 3,
1: els últims 5 anys.
3: Va, jo vull mullar-me, a veure si és la monja aquesta no. Guerrera o...
0: No? Què és la monja?
2: La monja guerrera.
3: Ostres, hi havia una sèrie, que era la monja guerrera. Ostres.
2: No, no és aquesta.
0: La monja... Tu veus a la Clàudia hi ha una sèrie la monja guerrera? Guerrera?
3: Que sí.
0: Espanyola. Vale. Deu ser alguna d'aquestes de la
2: Lídia. I surt gent bastant famosa.
0: Sí, bueno...
1: Jo és que m'he quedat amb la branca de la Messias i d'allà no...
0: Aquesta és espanyola.
1: No me suelto, eh? Sí, pues sí, de los Javis.
0: Doncs si no tenim res més, digues aquesta, per dir alguna cosa, per no deixar-ho com a mínim en
1: respost. Abans que la monja guerrera, ja em costaria per la Messias.
0: Monja guerrera descartada.
3: No sé, ja es va passar, ja es
1: no l'he vist, és intuïció, no sé d'on...
0: És que no l'he vist.
1: Però, ja.
0: Sí, ja, ritmo, ja, ritmo,
1: ja,
0: ritmo.
1: Ja, arribem, ja.
0: No, estirem a la piscina, perquè és que no tinc ni idea.
1: Vinga,
2: resposta final.
1: La Messias.
2: No.
1: No.
0: És alguna d'aquestes rotllo Coronado? I...
2: No, és Vis a Vis.
0: Aquesta és Vis a Vis?
3: Sí.
0: Però si jo he vist Vis a Vis i...
2: És aquesta.
0: Clar, fa molts anys que l'he vist, però...
1: Na Joan no, Inri, no?
0: Sí, sí, boníssima.
2: Joan Inri, Alba Flores, Magí Tibandro...
0: Boníssima, boníssima aquesta sèrie. Sí, sí, m'han passat sencera. Clar, és veritat que jo passo les intros sempre.
2: Pues no s'han de passar.
0: No s'han de passar.
3: Ja en són dos.
2: Aquesta cançó es diu Agnus Dei, que sí? Significa Cordero de Dios, i és de la Cecília Krull, que és la que també fa la cançó de La Casa de Papel.
0: Ah, sí?
2: Sí,
0: ah,
2: la de My Life is Going On. I re, el títol jo crec que es pot relacionar bastant.
0: És veritat
2: bastant.
0: Que té molt semblança sí. A La Casa de Papel, amb sí. Aquest...
2: És que també el guionista de Vis a Vis és el mateix, l'Alex Pina.
0: Quina ràbia, perquè és una sèrie que hem vist.
1: I aquesta era la que la seva mare l'havia encertat,
0: sí. Bueno, perquè la deu...
2: Me la va recomanar la meva mare.
0: I l'heu acabat de veure fa poc, sí. Clar. Jo és que no la tinc tan fresca, aquesta. Fa molts anys que l'he vist.
1: Molt bé, bueno. 0-1. Genial.
0: Mira que era fàcil, però
2: almenys, no l'heu encertat, però em quedo tranquil·la que almenys la coneixíeu.
0: Home.
1: Sí, home.
0: Fins aquí arribem.
1: Sí, sí.
2: Bueno, provem a veure si amb la pel·li.
0: Que és la difícil que no ha encertat la seva mare. O sigui, imagina't com anirem tu.
1: Pinta drama.
0: Jo que no miro pel·lis.
2: No l'he encertat, però quan li he dit, és aquesta, ha dit... Ah,
0: ha fet com nosaltres amb Vis a Vis, no?
3: Jo crec que nosaltres.
1: Jo me'n sumo.
0: Farem un 0 de
1: 0. Primers i últims soniditos de la Clàudia.
0: També és veritat, Clàudia. Vull dir, si tens temps de canviar algun... Així sobre la marxa,
2: no,
0: perquè
2: no,
0: potser no.
2: No
0: segueixes tu la setmana que ve fent aquesta secció.
2: Però jo ho posaré més fàcil. Vinga, va, anem amb la peli.
0: Em sona Baiana, però la live action de Baiana encara no ha sortit, i aquesta no...
3: A mi em sona...
2: Vas ben encaminada. No.
1: És d'animació?
3: A mi em sona...
2: Ho puc dir?
1: Bueno...
3: El Rei León o què?
0: No. Em sona més a Baiana, més a rotllo Hawaii, no sé, Lilo i Stitch.
2: És Lilo i Stitch. Hawaiian Roller Coaster Ride.
0: La live action de Lilo i Stitch?
2: Bueno, aquesta està a les dues. Està a les dues.
0: No l'he vist, Ha estat per... Que has dit que anàvem ben a caminar, doncs Hawaii, doncs l'única que em venia era...
2: Doncs tens quatre pel·lícules, un live action i una sèrie per triar.
1: Bueno, molt bé, Míriam, tirant del carro.
0: Bueno, no ens hem quedat a zero, nois.
1: No.
0: Ja tenim
1: una petita...
0: Però ara ve la
2: ara ve la cançó.
0: Això és vostre. Jo soc
2: bueno, jo he de dir que em vau dir que també escoltava música jove i actual. Llavors... Pues,
0: la música no té edat.
2: Vale.
0: Tu tens un problema amb l'edadisme, Clàudia.
2: Que no.
0: Els Beatles també ho pot escoltar gent de 20 anys i no
2: sí,
0: tenen
2: sí,
0: edat.
2: Sí, no dic que no. Va, passa la cançó.
0: A veure. Ella ja... Sí, això ho he escoltat a casa, però ni idea de qui ho canta ni com és el títol de la cançó. Ella ja.
1: Això de les cançons modernes, sí, la cançó ella.
3: Ella ja.
0: Ella ja.
2: Bueno,
0: no.
2: El títol és un lloc.
0: Ibiza.
2: No.
0: Miami.
3: Barcelona.
0: Colòmbia.

0: és un lloc compost. O sigui, té dues paraules.
1: Los Ángeles. República Dominicana.
0: Hasta España.
2: Hasta España.
1: Está a España, Castilla-La Mancha. Vilanova i la Geltrú.
0: No.
1: Vaja, ostres.
0: Va, si us dic el cantant...
2: Home, si ens dius el cantant, home, ja ens traiem 0,2 ja... punts.
1: El cantant és espanyol o...
0: És espanyol.
2: Això de la música moderna...
1: No, no, és que jo...
0: No, que ho dic o...
1: És que clar, ens falta el Lluís Soler, tu.
2: El Lluís la sabria.
1: Clar, el Lluís segurament ho sabria.
0: Però... L'he escoltat sonant aquí a...
1: Per això et dic que segur que el Lluís la sap.
2: Mira, es...
1: mira, espera.
2: Comodín.
1: Que viene el comodín.
2: Comodín d'Europa FM. Vinga, va.
1: A veure, comodín d'Europa FM. Lluís Soler. T'estàvem esperant, és que ens has fet patir, eh?
2: Home,
1: estem amb la cançó.
2: El tenien segrestat.
1: I esperem que la sàpigues, perquè nosaltres no tenim ni idea, però la Clàudia diu que l'ha escoltat.
3: Bueno, pero
1: pistas.
4: Segur que la
1: sap,
4: segur que la sap.
3: Ah, sí?
4: No. He de dir diverses coses. Una.
1: Que hem d'escoltar més Europa FM.
4: Has d'escoltar, sobretot tu, perquè no sona aquesta cançó Europa FM?
1: Ah, doncs ens ha dit que ho havia escoltat pels passadissos.
4: Pels passadissos pot ser.
1: Segura... Però la saps o no? No ens
4: posis serà cançó de l'estiu?
1: Ah, sí.
4: És molt probable que sigui cançó de l'estiu.
0: Efectivament.
1: A veure si escoltem una mica més i ens agrada.
0: Posem més.
4: I a més t'he de dir que la vaig buscar fa dos dies.
1: Doncs vinga, va.
4: Però no em sé el nom. Puc anar a buscar la recerca que vaig fer? Mira, si és que ho tinc aquí.
1: Ho anava a dir. No, el segon no, però el primer, t'ho juro. Anava a dir Quevedo.
0: Quevedo, efectivament. Però
4: Quevedo amb qui més?
1: Haig de dir com han dit per...
4: Amb un altre.
1: Però dic, no diguis Quevedo que quedarà ridícul.
4: Sí, és Quevedo.
1: Que no serà Quevedo.
0: Sí.
1: Elvis Crespo no ho hagués dit.
4: Però podem escoltar una mica més? Vale, és amb les Canàries.
1: Sí, ho acabo de dir.
4: Amb les Canàries.
1: Què Canàries?
4: Les noies de l'orquestra canària.
0: No,
4: que
0: és... Mail. És una altra.
1: Sonrisa.
4: Ah, és una altra.
1: Risa. Dientes.
4: Dientes?
1: La Graciosa.
0: Correcte, la Graciosa.
1: Totes les pistes que ens estan donant. Sí, no posis aplaudiments, que jo crec que no tenim ni un 0 amb 1. Però gràcies.
4: Com anàveu? Com anàveu?
5: Estem remuntant ara.
1: Puntàvem un punt. La sèrie era vis-a-vis, que era molt fàcil, però ens ha posat la careta d'entrada i no.
4: Molt bé, ens ho estàs posant difícil, no veig?
1: Ja hem dit que potser és l'última secció de la Clàudia.
0: No, i la peli l'han tret al final.
1: Sí, la peli l'han tret.
0: Era Lilo i Stitch.
2: ¿Te gusta esta sección? Te gustaba. La setmana que ve ja...
0: Vinga, va. Havia de portar Quevedo. O sigui, tinc dues amigues que són superfans.
1: Ja, però les teves amigues no treballen aquí, carinyo.
0: No, però ho estan escoltant. I a més un escenari, o sigui, si no ho posava...
1: Vinga, va, per homenatjar les teves amigues, però ja està, eh? La setmana que ve...
4: Exacte, centra el tiro.
2: És el nou, quiero saludar, eh? Sí. La gent que truca a la ràdio diu, quiero saludar a mis amigues...
4: No?
1: Vinga, va, a veure si remuntem amb el personatge conegut. Aviam. Que, bueno, potser és conegut per la ràdio, nosaltres no tenim
2: ningú. Sí, conegut a casa seva.
1: A veure.
6: Saps quan ho tens clar? Que dius, és això.
1: Home, Vilarasau?
2: No.
1: No és la Vilarasau?
2: Jo vaig caure l'altre dia amb una veu que s'assemblava, que era la Úrsula.
1: Però aquesta sí que s'assembla, no?
2: Sí, jo ho he pensat al principi, però no.
4: Si és
1: Úrsula. A veure.
6: Saps quan ho tens clar? Que dius, és això.
1: Ostres. La Clotet no és, no?
4: No, jo diria que no.
1: Doncs m'ha semblat la Emma Vilarasau.
6: Saps quan ho tens clar? Que dius, és això.
1: És una actriu?
4: Porta ulleres?
1: No és actriu.
0: Porta ulleres.
4: Sí.
1: Sí, per la veu ho saps, no?
4: No, perquè l'estic visualitzant.
5: Sí, es nota.
2: De veu d'ulleres.
1: És cantant?
5: De veu d'ulleres, sí.
4: No és cantant. És periodista?
0: Tampoc.
4: No, no és periodista. És metge, és doctora, és... No. És...
1: A veure, torna-la a posar.
4: És política, no.
1: Torna-la a posar.
6: Saps quan ho tens clar?
1: Tu hauries de saber, Lluís Soler. Ja sé qui és.
0: Tu saps qui és?
1: Crec.
4: Ho hauria de saber?
1: Sí.
4: Doncs ara torna-me'l a posar, va.
6: Saps quan ho tens clar? Dius, és això.
1: No, però està relacionada amb el món de la música.
4: És la Noé.
0: La Noé Galera.
4: Noé, t'estimo.
1: Ah, mira,
4: però,
1: que no sabeu.
4: Però ja he parlat més, perquè, filla...
1: Bueno, però és la Gràcia.
4: Sí, la Noé.
1: És el sonidito.
6: Si no, fent el càsting d'OT 2009.
4: Sí.
1: És curiós quan posem un trosset i dius, no, és aquesta persona, però quan escoltes...
0: La resta, sí.
1: Bueno, regular, perquè hem tingut molta ajuda... De l'altra banda, de la peixera.
4: Sí, com mai.
1: Molt malament.
5: Hem patit.
0: La setmana que ve baixaré el nivell.
1: Una mica. Tampoc ho posis molt fàcil, perquè si no també és avorrida.

0: Què? Debatem perquè és més fàcil, se'ns dona millor. Vinga, va.
1: El dilema del divendres. Amb Lluís Soler.
0: Espero que tu ens portis un dilema més fàcil que
2: amb aquesta calorada que tens, tot que tenim.
0: No.
2: Tot és supercomplicat, filla, de veritat.
0: Ja, més posa en calor.
2: És insuportable, sí. No es pot més a aquesta vida, prou.
0: Ja.
2: Potser hem acabat ja, no?
0: Sí.
2: Potser estem a les portes... Perdó, però és un gall. Potser estem a les portes del final de la vida?
0: Espero que no.
2: Si estem entrant a un túnel on cremarem tots... Ho dic per la calor, no m'ho vull dir.
0: Però per què vens tan pessimista avui? Què t'ha passat?
2: No es pot estar a la vida, no es pot dormir.
0: Què vens del carrer?
2: No es pot ni viure ni dormir, no es pot fer res. No vinc del carrer.
0: Però
2: necessito un refresc. Home. Sense gas, natural,
0: sí,
2: d'estiu.
0: No.
2: I aquí ve el dilema d'avui.
0: Infla el gas, no.
2: I a més no és gaire bo. Només l'aigua aquella especial d'aquí, nostra, que és bona.
0: L'aigua amb gas.
2: Sí, però
3: la marca.
2: La marca, perquè és diferent, no és com les gas normal.
3: La Chi.
2: Sí, la Chi. Catalan. La cosa és, el dilema d'avui, divendres, estimades i estimats, és què sou més, d'orxata o de granitzat?
0: No hi ha dilema. És que
4: no hi ha dilema.
0: A mi em sembla que, clar,
2: és que...
0: Quin dilema vols que hi hagi?
2: Doncs espero que la gent sigui honesta i coherent i, si vols, em mullo jo.
3: Vinga.
2: Jo sóc d'orxata.
0: Ja pots marxar aquest estudi. Marxa.
2: Home,
0: marxa.
2: Home.
0: No, marxeu.
4: Jo sóc dels que pensa que hi ha dos tipus de persona. Els que veuen orxata i els que no són de fiar.
0: Tu no veus orxata,
2: està
0: no?
2: Molt bé,
4: sí, cada dia.
3: Pensava que anaves a dir i els que no veuen orxata, dic. Bueno.
2: A veure, va, fer un joc, presidenta.
0: La orxata és fastigosa.
5: És aigua amb farina.
0: És fastigós.
2: Que, sí, clar,
0: que em perdonin els valencians, eh?
2: Potser.
0: No m'agrada gens. A casa meva, meu marit, bueno...
2: Li apassiona.
0: Va acabar ingressat de tanta orxata que va veure. Quan era jovenet, va acabar ingressat.
2: Sí?
0: I segueix bevent orxata.
2: És que és molt bona. Però clar, també depèn d'on la compris. Perquè, clar,
0: jo l'he provat de llocs, el típic
2: lloc,
0: que és molt
3: bo. Però una cosa, Míriam, per què va acabar ingressat?
0: Doncs perquè es va veure, no sé, 3 o 4 litres.
3: Per empatx. Directament per empatx.
2: És que no té límit.
3: No, a la gent que li agrada molt l'orxata, li agrada moltíssim.
0: És veritat que és una beguda que o t'agrada o no t'agrada. No hi ha gent que...
2: A més, és addictiva i te'n deixes acabar-te-la molt ràpid. Això també és cert.
3: Sí,
2: però
3: sí.
2: Diré una cosa, llavors tu ets agranissat.
0: Home, totalment, i més a l'estiu, fresquet.
2: Que és la gran estafa de l'estiu.
0: Però això ho dius tu, a mi m'encanta el gel. Jo fico gel a tot l'any.
2: L'agranissat és l'estafa més gran de l'estiu.
0: Això ho dius tu.
2: Sí, perquè
0: tu demanes un granissat... I l'orxata, que és caríssima...
2: I fas cruc, i ja t'has begut tot el líquid,
0: doncs com
2: que és pols amb aigua.
0: No, això és mentida.
2: És pols amb aigua, perquè jo he vist com ho preparen. Quan tu vas a aquests llocs...
0: Te'l pots fer a casa, te'l pots fer a casa.
2: Aquella màquina, és pols, aigua, i al rato surt el gel. Llavors fas així, clic, clic, clic, clic, i queda el got només amb gel.
0: Però també te'l menges, aquest gel, que encara té una miqueta de sabor.
2: Quin horror, així.
0: Si no saps menjar o beure granitzat, és el teu problema.
3: Sí que sempre m'ha estressat esperar que es desfaci el gel.
0: Fas el crunchy.
3: Però jo soc més de granitzat.
5: Però jo me'l menjo amb cullera.
0: Clar. I és... Bueno, jo una mica, al principi... És veritat que té la seva tècnica, Lluís, perquè l'has de xuclar, però no deixar-lo sec. Has de deixar una miqueta de suc. Clar,
5: si tu prens amb velleta, xucles, remenes...
0: És tot un procés.
2: I és aigua.
4: Això amb l'orxata no passa.
2: No passa. Amb l'orxata no passa.
0: Doncs segurament és més saludable amb un granitzat que l'orxata.
2: Jo tinc dubtes, eh?
3: No ho sé, eh?
4: Depèn del gel.
0: I te'l fas a casa, perquè te'l pots fer a casa.
5: Sí.
2: Molts dubtes. Jo
5: casolar, sí, però
2: només
5: jo
2: has de veure com es fan, en segons quins llocs.
0: I l'orxata, què?
2: L'orxata ve feta perquè és la bona.
0: Clar,
2: A més, ve d'un fruit.
3: Jo, abans que l'orxata, m'agrada la llet merengada. Sí que és bé que tenen algunes similituds.
0: No l'he provat mai.
2: El Gerard sempre desviant...
3: No.
0: Avui que anava bé perquè ha dit, jo orxata. Però també m'agrada...
3: No, jo orxata no. De fet, he provat que m'agradi, però és que no m'agrada.
0: Vull dir, no és allò que és més espès...
3: Llet amb sucre, llet amb merenga.
0: Però això és espès.
3: No, és líquida. Sí.
2: I te'l prens així l'estiu.
0: No te la pots veure.
2: Per tu és una beguda d'estiu.
3: És molt refrescant. No, aviam. El dilema és orxata o granissat, no? Jo sóc team granissat 100%, o sigui, segur.
2: I t'agrada
3: aquell del llimona, el clàssic.
2: Que et quedi el gel allà.
3: No, m'estressa esperar que es desfagi o haver-me'l de menjar quan ja no fa gust a res, però és que prefereixo el granissat que l'orxata.
0: A més et diré, el granissat t'ofereix moltes possibilitats.
2: Sí, regar les plantes després. Quan has acabat el granissat, agafes el got, allenses les plantes i

0: De llimonada, maduixa...
1: Sí, hi ha de tots els sabors.
0: De taronja, de molts sabors. L'orxata és avui.
2: L'orxata és orxata.
0: És que és de mala educació prendre orxata.
3: Però és que demanem orxata.
0: A més, no et refresca.
3: Però es pot
0: perquè
3: combinar.
0: Com que és tan dolça...
3: Si refresca, no.
0: Em bafa, no?
3: No, perquè esteu comprant orxates embotellades d'aquestes...
0: Que no, jo no compro perquè no em bec. No... Fa anys que no...
3: Però les bones no són tan dolces.
0: Porta'm un gotet, a veure si em convenç.
1: Vinga. Però... Home, és dolceta. De fet, introdueixo aquí, o poso un coneixement, que hi ha un... no sé si és un combinat d'estiu, que és orxata i granissat de llimona.
0: Això hauria de ser denunciable, vull dir.
1: Sí, jo
0: aquesta barreja no es talla.
1: Jo l'he provat i no em va desagradar, eh?
0: No?
1: Dic, no,
0: està bastant però això bé. Ha de ser... Porta llet, l'orxata, perdoneu la meva...
3: Em sembla una vomitera.
1: Bueno, és com una llet, no? És llet de xufa, no?
3: Llet de xufa,
1: no?
3: Llet de xufa, però no és llet. És el líquid que surt de
0: però
3: la xufa.
0: Però i no es talla, això? Bueno...
3: Jo crec que deu ser horrible, això, Gerard. No pots
1: jo
3: agafar la vida.
1: Jo ho he pres i no m'ha sentat malament. I em va agradar, perquè té el regustet de la llimona
3: no
1: per la dolçó de l'orxata.
3: No es talla l'orxata?
0: No vas acabar enllaçat ni res, no?
1: No.
3: Però tu ets de Calimocho, també, aquestes barreges.
1: No, jo Calimocho...
0: Ja fa anys, de Calimocho.
3: I com li diu? Cali orxata.
1: No, té un nom, crec que era...
3: Gran orxata.
1: Gran orxata, té diversos noms, un canari o alguna cosa així, crec que era...
3: Canari
0: o... Mix, he llegit jo,
1: alguna cosa així. Sí, té diversos noms.
3: Tinc ganes d'escoltar què diu la nostra gent, perquè jo estic convençut que la nostra audiència és més d'orxata.
0: Jo també ho penso.
1: Hi ha molt fan de l'orxata, eh?
0: Jo també ho penso, que hi ha més...
3: És que és clàssic, és l'original, és que podem fer l'original de l'estiu?
0: Sí, organitzat des de l'any passat.
3: Home, però és superartificial. Polvos i gel, tu.
0: Però això ho dius tu, fes-t'ho a casa i t'ho faràs bé.
3: Amb aquella màquina que venen a...
0: Doncs jo la tinc a casa.
3: Allà, el tic-toc-xop. Tu la tens?
0: No.
3: Ah, quin horror.
0: Només em faltava una màquina per fer granitzats a casa.
3: La presidenta segur que té a casa té la màquina de fer el sucre aquell dels...
0: No m'agrada gens.
3: De les crispetes.
0: Aquesta sí.
3: Una màquina per cada cosa, no?
0: De les crispetes, sí. Vinga, escoltem què diu l'audiència.
4: A veure, jo que soc valencià, sé... Orxata de tota la vida. Si li fiqueu una miqueta de granissat de llima, està molt bona. I una miqueta de granissat de cafè, també.
5: Hola, guapos. Doncs jo el granissat de llimona. La orxata, com diu el Gerard, jo no la suporto. Bon estiu, adeu.
6: Hola, pues para que me quite la sed, yo prefiero el granizado de limón, pero si puede ser casero, mejor. Con limón natural y muy poco azúcar, porque los granizados que venden en según qué sitios son todo químico y polvos. La horchata también me gusta, por supuesto, pero la horchata a mí no me quita la sed. Y bueno, y un vaso de agua fresquito o una limonada con agua fría y limón solo, sin hielo, esto también quita muchísimo la sed. Adiós.
7: Bon dia, nois. Doncs jo ho tinc claríssim, jo soc de granissat i sobretot el de llimona. La horchata, tot i que l'he provat, és que no em mata. I sobretot en el granissat he de dir que és que a vegades trobo que és que només posen gel i la llimona brilla per su ausència. Això seria obrir un altre meló, però bueno, ja ho deixem per a una altra pregunta que feu. En fi, que tingueu un bon cap de setmana, noi.
8: Hola, sóc en Sergio. Per suposat, el granissat. El granissat de llimona i especialment amb cervesa. O sigui, tot el que es pugui posar amb cervesa, millor que el que no. Així és que millor el granissat que l'orxata. Un petonet.
9: Hola, bon dia. Yo lo siento mucho, pero vais a tener que reformular la pregunta porque no puede ser que no exista la opción cañita. Está bien una horchata, un granizado, pero terminar la jornada y salir y tomarte una cañita fresquita para mí no tiene... rival. Un abracito para todos.
10: Un día y muy, muy, muy caluroso. Esto es para morirnos. Yo es que para refrescarme prefiero el granizado. La horchata nunca me ha gustado. Y aparte ahora hay muchos sabores. No sé si habéis probado el de maracuyá. Buah, está de muerte. El de naranja, que es mi favorito. Pero es que todos están buenísimos. A mí el granizado me encanta, me encanta. Dicen que tiene mucho azúcar, pero bueno, de vez en cuando tampoco es que me tome 5 cada día. Pero sí, a mí me encanta el granizado. Adeu, bon cap de setmana.
11: Hola, família, bon cap de setmana. Home, jo soc de l'equip de la Míriam. Home, granizado, de llimona, de fresa, de cafè, del que sigui, però granizado, hombre. Horchata amb la calor que dona. Si això dona molta calor i, a més, té tant sucre que després t'infles d'aigua.
12: Hay gente que pregona por ahí.
3: Atenció.

0: Bueno, ja.
1: Busca alguna bona de granitzat, clar. No, és que has pagat els tècnics avui, o què?
2: Si aquesta cançó segueix, patirem, segurament. Bueno, mira.
1: Mira, la volíem fer servir per un altre dilema que et volíem plantejar. Sí, sí.
2: Heu d'enviar un mail. Ja, sí.
1: Però ens torna perquè està saturat.
2: Vosaltres mateixos, no? De volver. Bueno, doncs,
1: que mai ho diem, però a la nostra audiència, si voleu plantejar-nos un dilema de divendres, ja sabeu que bueno, són simples, eh? No penseu gaire. No,
2: tampoc us penseu gaire.
3: Quan més xorres, millor.
2: Clar. Sí, però que han de ser dilemes.
1: Ens ho envieu al 676-76-098.
2: De fet, ens queda poc, no?
1: Sí, bueno, potser de cara a la temporada que ve. Ens queden dues seccions.
2: Ah, dues encara? Bueno,
1: encara
2: podeu enviar mails. Home, podeu enviar mails. Perquè ens llegim cada dia.
1: I l'última ja saps quina
2: és. O sigui, queda una secció només, de fet.
1: Sí, perquè l'última ja saps quina
2: és. La segona és aguantar el palo, no?
1: Claro.
2: Vale.
1: Però bueno, l'any passat vas arrasar. Potser ara la gent ja s'ha cansat. Home, vas arrasar moltíssim. Potser la gent ja s'ha cansat de tu.
2: No hi era. És veritat, no hi era.
1: Aquest any hi seràs? Donaràs la cara?
2: Sí, sí, espero que sí. Puede estar. Si no m'agafa un jamacuco amb el granitzat.
1: Home, clar, no, si prens horrible, orxata...
2: Perquè és horrible, pols, gel...
1: Si prens orxata... Sí, sí, sí.
2: Aquests microbis de les màquines que hi ha allà fent voltes, el gel i marejant el gel...
1: I l'orxata on la fiquen?
3: Mira.
1: Claro que sí, compren un granitzat. Preocupa? Que hi ha cançons de tot.
2: Sí, això és xungo, això, eh? Sí. A més, això és l'època on no existia la intel·ligència artificial encara. Sí. Imagina't ara.
1: A què saps de quin any és i tot?
2: Home, aquesta cançó no és de fa 10 anys, és de més.
1: Potser.
2: Home, aquesta veu m'hi aporto ulleres.
3: Rimes llatins, sí, sí. No? Típic grup llatinoamericà.
1: Ai, mare meva.
2: Ai, nois.
1: Lluís Soler.
2: Refresqueu-vos amb orxata.
1: No et quedes a la ràdio que et mereixes?
2: No puc.
1: Surt, avui?
2: No puc, perquè...
1: Gerard?
2: Estic, d'aquí una zona... No, que aquesta nit estic a Pamplona, que tenim...
1: Ara te'n vas a Pamplona.
2: Ara me'n vaig a Pamplona.
1: Pamplona.
2: Que
1: guai.
2: Que tenim Sant Fermín aquesta nit, amb Europa. Sí, sí.
1: Mira que t'ho passes.
3: Déu-n'hi-do, eh?
2: Que guai. Sí.
1: Vas cansadet, però
2: vaig tu passes... rebentadíssim.
1: però t'ho passes,
2: bueno,
1: molt bé.
2: Hi ha coses que fan bé, sí.
1: Doncs que vagi molt bé aquesta nit al concert a Pamplona.
2: Cuideu-vos.
1: Que passis un bon cap de setmana, vigila amb la calor.
2: I ens escoltem la setmana que ve.
1: I tant.
2: Que vagi bé, adéu.
1: La ràdio que et mereixes. A mi mai em posen rever, tu.
3: Mai,
1: quan ho fas
3: mai.
1: Tu, et posen.
3: Tu ja
1: a mi
3: tens
1: no
3: rever de sèrie, Míriam.
1: La ràdio que et mereixes. Ara sí. Amb Gerard Sant.
3: Ara sí. Sus deseos son órdenes.
1: Escolta, ens hem quedat tan embobats amb la cançó aquesta de l'orxata i tal, que no hem comentat l'opció... La tercera opció que deia aquell...
3: L'opció canyita. L'opció canyita també és...
1: Sí, sí, sí. M'ha agradat molt.
3: I tant.
1: Vinga.
3: Mira, normalment és el Víctor que et mereixes,
1: sí,
3: perquè sempre hi ha un Víctor Lozano...
1: Sí, home, portat
3: a cada casa, no va dir, no?
1: Sí, sí.
3: A cada ràdio que et mereixes. Avui també... Evidentment no falla la dosi, no falta la dosi de Víctor Lozano, però també l'altre Víctor. Per tant, avui seria els Víctors que et mereixes. I és que aquesta setmana, com bé recordaràs, hi ha hagut l'Espanya-Portugal al Mundial, i la prèvia i el post, doncs, li va tocar fer-ho al Víctor Llucià, que, evidentment, va parlar de Cristiano Ronaldo. Escoltem primer la prèvia, vinga.
4: I al davant, el bitxo.
5: ¿Qué es ese animal?
4: Que era marcar un gol contra Croàcia, des del punt de penal.
5: Sorpresa!
4: Ha marcat 3 gols en el torneig. Els altres 2 contra una selecció molt potent, Uzbekistan.
6: També a Camarrell, hombre.
4: No, ahir a la roda de premsa està molt bé, Cristiano, eh? Se'l veu ara...
1: És madur.
7: Sí, seguro.
4: Sí, no, clarament. Joana de la Fuente, Espanya, al país en si, a la Minyamal, diu que té un gran futur.
8: Yo no hago tonterías, yo hago las cosas bien.
4: Va estar molt bé a la roda de premsa, però també es va voler una mica reivindicar, no? Cristiano té el seu ego.
8: Con muchas ganas que no venga más, ¿a que sí?
7: ¡Sí!
8: Que no me quiere ver más aquí.
5: No.
8: Ya llegará el día, ya llegará.
7: ¡Menos mal!
8: Independientemente de lo que pase mañana, saldrá de aquí Cristiano con la conciencia tranquila. No 100%, 1000. Y creo, aparte de algunas opiniones diferentes de vosotros.
9: Me molesta cuando la gente habla de mí y no sabe un carajo. Hablan cosas de Cris que no es verdad y se me enfada.
8: Que no estoy así tan mal.
9: Y hablan de mí como si...

0: fuera un delincuente o una persona que no hace las cosas bien.
1: Y ha hecho 3 goles. A otros que hicieron más, porque están muy bien.
2: Es que igual, amiga.
1: Pero yo no estoy mal. A ver si gano mañana y marco un golito.
3: Ay, va a ser que no, va a ser que no. Al final Espanya, doncs, no es va emportar la victòria, exacta, amb el gol de Miquel Merino, i així va ser, doncs, el post també amb Víctor Llucià.
4: A veure, parlem de Cristiano Ronaldo, sí. No?
5: Vamos allá, ¿no?
6: Em va fer llàstima.
4: Sí, una mica de llàstima.
7: Sí.
4: Seguro. Però perquè, sí. Perquè és molt sentit, no plora al final.
6: Más empàtica, potser.
4: Bé, mira, jo no sé. És veritat que les dues rematades a porteria van ser seves, sí, sí. Però és que amb 41 anys limita molt el seu equip.
8: Han passat 84 anys.
4: Ha estat el seu últim Mundial, ha sigut el 6è.
9: De ilusiones también se vive.
4: Però marxa amb la consciència tranquil·la i amb una declaració del Cristiano Ronaldo...
10: No eres inteligente entonces, perdona.
4: O de les millors, de les millors èpoques, sí, sí, sí.
11: ¿Cómo me levanté hoy? Igual. Con la conciencia tranquila.
12: Otra vez.
11: Ha ganado 3 títulos por Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ganado ningún título. El mayor título que gané en la selección fue 2016.
13: Pues enhorabuena.
11: Que para mí tiene la misma dimensión que un mundial, sinceramente.
12: Claro, claro.
11: Y ya está. Mañana será un nuevo día y la vida sigue. Hello, darkness, my old
6: friend. Ja no em fa pena.
4: Ja no.
6: Ara ja no, m'agrada que si s'ha hagut de posar abans el tall.
14: Eso para mí no es lo más importante.
4: Bueno, tindrà aquesta espineta clavada.
6: Mira que ahir vam dir que havia madurat.
14: Que cuando habla de Cristiano, la gente se equivoca. En el fútbol y fuera del fútbol.
4: Sí, sí, sí. Home, quan perds, no?
6: Ja. L'orgull
4: surt. Sí, sí, clarament.
11: Yo pienso que puedo ser rico, puedo ser guapo, puedo ser un gran jugador. Les persones tenen envidia de mi. No tenen altra explicació.
3: Empatia zero,
6: no, no
3: Míriam.
6: No canviarà mai. No,
3: amb el Cristiano Ronaldo. Sembla que sí, a mi em passa de vegades també. L'escolto i tal. Sembla... Sí. Mira, si sembla bon nano, té la seva part, el seu corazoncito i tal, però què va. Exacte.
6: Vaja.
3: Vinga, anem amb l'últim document, que no sé ja ni com definir-lo, ni com donar-li pas, perquè l'altre dia teníem, que creia que era el dimecres... sí, bueno, el que és el Víctor Lozano. Li vam dir que tenia allò una miqueta de temps per parlar del que volgués, sí. I tal, però és que, clar...
6: No se li pot dir això.
3: Ens va fer una classe d'història de l'art, ens va fer saber que disfruta de la soledat, en aquest cas desitjada, no, i també una mica de classes d'anglès.
6: Víctor Lozano, bon dia.
3: Aigua.
6: A ell li agradaria estar sol a la feina.
15: Vayan a fe, tomen de buena nota, ¿eh? Este señor es un impostor. Tomen usted de buena nota, ¿eh? Estábamos en la UBI.
16: ¡Estamos en la UBI!
15: A mi m'agrada dinar... Com bé sabeu, menta treballo.
17: Poneros a trabajar d'una vez, hombre!
6: Perquè dinar amb els teus companys no pots?
15: No, perquè sou passats i em doneu conversa. I a mi m'agrada dinar sol.
18: Malo, mala persona.
15: Se'n van a un menjador allà, que tenim aquí a la ràdio, molt bonic, molt mal, com un quadre de Van Gogh espectacular que hi ha allà.
6: Van Gogh?
19: Esto es falso. Esto es mentira.
15: Resulta que a Londres els museus són gratis.
16: Aquest és el dia més feliç de la meva vida.
15: I vaig anar a la National Gallery de London i vaig entrar allà. Soc molt fan de Van Gogh. No sé si em recuerdas. Veu molt l'obra i llegeixo tota mena de llibres. I em va dir, papi, que hi ha quadres de Van Gogh. Diu, va, això ho... Hi ha un senyor aquí, va, és el típic, un xino o un espanyol.
20: Me vi en l'anyo com un xino.
15: Hi havia Gauguin, Cézanne, Monet, Picasso, una meravella, de veritat. Gratis! Entraves allà, bona tarda!
21: Good morning, good afternoon, good night.
15: Passi bé, pas!
21: Papa l'americano.
15: Va, Hugo, I want to see the pictures, no? The paintings.
22: Very, very beautiful.
15: Oh, very good, oh, espectacular, English.
21: Tu mai saps que English, man.
15: L'únic que anava, jo menjava un gelat i em va dir, no, it's not possible, no. I have it.
23: ¿Me puede decir en inglés, cierra la puerta?
24: Por Dios.
23: Que parece que va a llover.
24: Cierra la puerta.
3: M'encantaria anar amb el Víctor a algun país de parla anglesa, i...
6: Ai, the ice.
3: I tant, anar amb ell i, bueno, disfrutar.
6: Vull pensar
3: com
6: que...
3: Com un nen petit.
6: Que parla millor.
3: Vull pensar que ho exagera per fer la conya i tal, però per això dic que m'agradaria anar per comprovar si realment
6: sí?
3: És així.
6: Sí, seguro?
3: Sí, seguríssimo. I tant.
6: Déu-n'hi-do els moments que ens deixa sempre el Víctor Lozano i també aquesta setmana el Víctor Llucià ha estat molt divertit,
3: i tant,
6: bueno, protagonistes més que merescuts de la ràdio que et
3: mereixes. Sens dubte.
6: Doncs res, nosaltres ho hem de deixar aquí, Gerard.
3: Vinga, bon cap de setmana.
6: Setmaneta.

acció des de les herbes fins al resultat final. I acabem amb música clàssica. El Penedès, i arriba l'Orquestra Simfònica de Terrassa amb un concert que combina repertori clàssic

0: l'economia en clau d'igualtat.
1: Que és aquesta crisi energètica que tenim ara amb el conflicte amb Iran i l'augment del preu de la llum que estan impactant a moltes empreses i ciutadans. Quines mesures consideres més efectives?
2: La mesura que s'ha aprovat, per exemple, en el tema de l'electricitat, que és baixar l'IVA del 21 al 10%, el que passa és que, clar, de moment no estem notant en la part elèctrica un gran impacte de la gran pujada del preu del petroli i sobretot del gas, que això impactaria molt en el tema elèctric, perquè tenim una gran producció renovable. Per tant, el preu mig de la llum en aquest moment no és un preu mig molt elevat. Ara bé, evidentment, conforme augmenti la demanda, els preus elèctrics podrien pujar d'una manera importantíssima.
0: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
3: Si tu forma de entretenerte en el bus es escuchando conversaciones ajenas, en Onda Cero puedes disfrutar de más conversaciones y debates pensados para ti. Onda Cero, tu radio.

0: Envío desde 599 euros por persona y cambio gratis si eliges el Mediterráneo. Info.agencia o en costacruceros.es. Costa.
1: Soy Mar Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte al riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
2: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
1: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
2: Llama al 900-272-272.
3: Verisure. Si te encuentras en una zona próxima a los incendios, sigue exclusivamente las indicaciones de Protección Civil y de los servicios de emergencia. No te acerques a zonas de riesgo y evita difundir información no confirmada. La prevención y la responsabilidad de todos son esenciales.
4: Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.
5: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.
6: Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ajudem a comprendre com es crea, es transforma i circula la informació.
7: Avui volem parlar amb un professor de secundària ja jubilat que ha estat pioner en l'ensenyament d'educació mediàtica i que a més ha publicat un llibre en el que proposa la integració del cinema a les aules, ja que considera que el setè art pot servir per educar els més joves. Per tot això, és més adient que mai poder parlar ara amb el Ramon Breu sobre educació mediàtica i també sobre les reflexions que planteja aquest llibre. Ramon, què tal? Molt bon dia.
8: Hola, bon dia. Si només ens quedem amb l'aprenentatge de llenguatge escrit o oral, fem la meitat de la nostra feina i que cal fer l'altra meitat, que és justament l'alfabetització mediàtica. Però, clar, no només ho dic jo, sinó que ho diu la UNESCO i després ho ha dit el Parlament Europeu. Per tant, tot i que el currículum oficial pràcticament mai ho ha col·locat, diguem, a les lleis, doncs hem estat uns quants professors que hem tirat per aquí. Però, per exemple, quan veus els Premis d'Educac, que es fan cada any des del Consell de l'Audiovisual, on hi participen uns 90 o 95 centres escolars de tota Catalunya, després penses que, bueno, a Catalunya són, hi ha 5.400 centres, no? Que, per tant, estan molt bé aquestes experiències i són fantàstiques. Però, clar, no arriba a la majoria dels nois i noies, no? Llavors, clar, penses que caldria una acció més institucional, més des del punt de vista polític, no? Perquè això fos una realitat, que no fos només una cosa, doncs, bueno, d'algú que tira endavant un projecte, no? És a dir, sempre he pensat que l'educació en comunicació, l'educació mediàtica, ha de tenir tres eixos. Per una banda, el coneixement del llenguatge, és a dir, saber exactament què t'està venent i saber quin mecanisme de transmissió té el llenguatge audiovisual. Després, que els alumnes siguin capaços, i ho són, de produir, de fer coses, fer una producció escolar el més creativa possible, i sobretot fer això, una anàlisi i tenir un instrumental d'anàlisi davant dels productes mediàtics, no? Aquests tres eixos, si s'aconsegueixen, doncs, bueno, realment tindríem molt a veure, no?
5: 100%.cat, un espai d'Onda Cero amb el suport del Departament de la Presidència. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
9: Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
10: La ventaja de ser inteligente es que se puede fingir ser imbécil, mientras que al revés es imposible. Woody Allen.
11: Porque te advierto que me he cansado.
12: No me digáis que la frase no es maravillosa.
13: Es maravillosa. Y nosotros creemos que hacemos algo inteligente.
12: Bueno, llegamos a la última hora de este gelo especial que hacemos en el Monasterio de las Bernardas en Ferreira de Pantón. Estoy todavía impresionada por la charla que he mantenido con la Madre Cruz, con Sor Cruz. Ahora también he podido saludar, han dejado salir un momentito a Sor Rosario. a la que había podido firmar un papelito, porque, bueno, una estampa de la Virgen que me ha traído antes.
14: Como no lo vas a decir tú, lo digo yo, ha dicho que eres su locutora favorita.
12: Bueno...
14: Que te escucha desde que estaba en Barcelona.
12: Sí, no ha dicho lo del 3x4, afortunadamente.